0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles.

El meu poble té una plaça de records. Fan els encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: canción. Ara som gegants.
1: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu mitja jornada. Personal tècnic de laboratori. Personal operari de carretó elevador. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la EFM.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Temperatures altes aquesta nit.
2: Sí, s'han mantingut força altes. La més fresqueta la tenim a Camprodon, al Ripollès, amb 11,2, que déu-n'hi-do, o de la Santuari de Cabrera amb 11,6, també Bellmunt amb 11,9, o a Ciuret amb 12,1, mínimes altes. I les més altes les trobaríem, per exemple, a Sant Pere de Casserres amb 17,4, a Gurb a les Escoles amb 17,3, a la Gleva a Matlleu amb 16,9, o Roda de Ter també amb 16,8. A Vic el mínim ha estat de 16,4. Això s'ha degut a aquestes nuvolades que tenim i que es podrien deixar alguna gota, que sembla que pot poca cosa, allà del matí podrien deixar alguna gota. Això ha mantingut, doncs, la temperatura força alta. Les màximes d'ahir es van quedar entre els 23 i els 24 graus, 23,6 a Sant Vicenç de Torelló, 23,6 també a Vic, o a Torelló 23, 22,5. De moment ens llevem amb el cel tapat, tal com deia, una mica de boirina, i amb possibilitats de que caigués alguna gota allà a mig matí, poca cosa.
1: Les màximes avui?
2: Es quedaran, si fa com ahir, cap als 24 graus, més o menys, 23, 24 graus.
1: I els propers dies?
2: Propers dies, doncs, màximes, demà es mantindrien, demà tindrem, a veure, més estones de sol, demà es trencaran aquestes nuvolades, avui sí que tindrem el dia on dominaran els núvols, demà hi haurà més estones de sol, les màximes s'enfilaran cap als 25, les mínimes es mantindran, si fa no fa igual, l'alçada de la plana cap als 12 graus. El dijous es manté també amb cel allò mig ennuvolat, temperatures, doncs, que es mantindrien entre els 24 i 25 graus, poden baixar un grau, que és el dijous, i el divendres fins i tot pugen una mica més. Tots aquests dies, tant dimecres com dijous com divendres, en principi, cel mig ennuvolat amb domini del sol, temperatures, doncs, força altes. El canvi el tindríem el dissabte. Dissabte, sap greu, però dia ennuvolat. De moment es manté la pluja al llarg del dia, seria el dia més

0: complicat, i el diumenge més variable, hi ha algunes zones de sol. De moment, a partir de dissabte, ens entra aire fred en alçada, això farà doncs, que creixin nuvolades i donin ruixats, i amb temperatures que es mantindrien, per exemple, les mínimes cap als 10 graus, 9-10 graus, i les màximes, màxim, que serien 18-19 graus. Més fresquet encara seria el diumenge. Bé, bueno, ens hi anirem acostant i anirem parlant, però en principi pinta dissabte pluja i el diumenge, doncs, sigui mig-mig, migdia amb pluja i migdia sense. El dia més complicat seria dissabte. De moment, tornem avui, dia nuvolat i amb possibilitats de que caigui alguna gota.
1: Doncs ens quedem això perquè ens n'hem anat molt enllà, eh? D'aquí el
0: Sí,
1: cap de
0: sí.
1: setmana.
0: S'hem allargat molt. Però bé, bueno, sembla que pinta més o menys el que hem dit.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
0: A vosaltres, bon dia.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu mitja jornada. Personal tècnic de laboratori. Personal operari de carretó elevador. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins al Consell Comarcal per parlar amb la presidenta d'Osona Acció Social, que és la Vicky Terricabres. Hola, Vicky.
3: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos al programa de nou.
2: Bé, fa pocs dies o poques setmanes que heu presentat la memòria de l'any passat. Una pinzelladeta primer de què és Osona Acció Social, perquè a vegades la gent es perd.
3: Exacte, per qui no ens conegui, Osona Acció Social és un ens instrumental del Consell Comarcal d'Osona i aquest ens instrumental es va crear en el seu dia per poder dur a terme les polítiques en benestar social de la comarca. Llavors, aquest ens instrumental el que permet és de que, com a personalitat jurídica pròpia, es pot organitzar per si mateixa, creiem de que podem ser més àgils a l'hora de prestar aquests serveis i bé, som ens dependent, de manera que les polítiques les du a terme el Consell Comarcal, però ens utilitza nosaltres com per poder, com a òrgan més específic per poder-les dur a terme.
2: De quants municipis? Perquè, clar, Vic va al seu ajuntament, sembla.
3: Sí, fixa't. És a dir, dins del Consell Comarcal, dins del Consorci, els membres que en formem part som Vic, que és àrea bàsica, la Mancomunitat La Plana, amb tots els municipis, evidentment, que en formen part, que també és àrea bàsica, Manlleu, que també és àrea bàsica, i llavors la resta de municipis de la comarca. Llavors, tots junts formem aquest consorci i, per tant, el que ens permet doncs, és tenir aquesta visió comarcal amb les diferents realitats, però bé, el que permet és poder buscar aquesta equitat dins el territori, no? I aquesta generositat de que hi ha municipis més grans que permeten que doncs, els serveis puguin arribar a tot arreu, aquesta col·laboració, no? De que si no hi fossin ells, a vegades potser costaria més tirar endavant, depèn de quines polítiques, i al mateix temps doncs, bueno, ens permet doncs, fer un treball més transversal amb tota la comarca.
2: Perquè això ho detectes a vegades, parlant amb gent de carrer, no? A Vic tenen moltes coses.
3: Sí.
2: I això seria una mica el que aneu a fer, no? Que tothom tingui accés a més, no pel municipi, per la dimensió del municipi, sinó per poder treballar junts.
3: Exacte. Nosaltres, evidentment, Vic és la capital i, per tant, és lògic que hi hagin molts serveis que radiquin a Vic, però el que fem nosaltres del Consorci és poder, doncs, això, amb el buscar aquesta equitat, és que els serveis arribin a tot arreu, i això permet, o el que fem, perquè arribin a tot arreu, és que sovint descentralitzem, encara que la seu o la ubicació, no sé, el consorci, les oficines, les tenim aquí, també, entre una part aquí al Consell Comarcal i una altra part al Volumetri, per tant, som a Vic, però sí que hi ha molts serveis que els descentralitzem, serveis socials, ens desplacem als diferents municipis, el SUAF, que és un altre servei que tenim, ara recentment també ens estem desplaçant als municipis, el que fa aflorar més casos, segurament perquè hem fet aquesta descentralització i ens hem acostat més al territori, no? El CIAT, per exemple, també són exemples de que quan tu acostes el servei al territori, doncs arribem més a la gent, i això es pot fer gràcies a que existeixi aquest ens instrumental i gràcies a que dins l'ens instrumental també participin doncs, ciutats com Vic o com Manlleu o la Mancomunitat La Plana, per tant, o Torelló, sí.
2: Ens vas dient noms que sonen estranys a tota la gent que no n'és usuari, no sof, siat, sí. Però el cert és que heu atès més de 25.000 persones, vol dir que pressuposo que l'accés a totes aquestes accions i activitats ha de ser senzill.
3: Sí, de fet, la nostra porta d'entrada, el consorci, sovint sol ser els serveis socials bàsics. Llavors, els serveis socials bàsics, creiem que sort que tenim aquesta plantilla de professionals molt capacitats i amb molta experiència. Llavors, a partir d'aquí, doncs, el conjunt de treballadors, treballadores socials, educadors socials, psicòlegs, administratius que tenim, no? En els serveis socials bàsics el que fan és quan rebem els casos dels diferents municipis, quan rebem aquests casos, el que fem és veure quins recursos disposem dins del nostre paraigües per poder doncs, anar resolent les diferents necessitats. Per tant, és difícil no?, que alguns vinguin i ens demani pel SOAF, aquest servei d'orientació familiar, perquè la gent no en tenim coneixement, els ciutadans de peu, però sí que és veritat que quan aquest cas entra per aquesta porta d'entrada, que són els serveis socials, llavors nosaltres, no?, els professionals que estem a la casa o que estan a la casa, millor dit, són els que es dediquen a tirar d'aquests diferents recursos que tenim, no?, per poder doncs, anar resolent aquelles necessitats. I a més cada cop els casos són més

0: resoldre tot.
1: Bé, ja, jo suposo que sí, potser tenim una tendència, no?, de seguida que tenim un problema anar a l'Ajuntament, i això segurament ho compartiríem amb molts alcaldes i regidors dels municipis. El que passa que sí que és veritat de que bueno, aquest acompanyament hi ha moments puntuals de que la persona necessita, i jo crec que és lògic que acudeixin a l'Ajuntament, i per això cada cop els ajuntaments han d'estar més ben preparats. Per què? Doncs perquè les peticions i el que els arriba cada cop són més, això que deia ara, no?, que són més complexes, i per tant qualsevol problemàtica que tenim apareixem a l'Ajuntament. Llavors sí que és veritat que a vegades hi ha coses que potser no és competència de l'Ajuntament, i llavors doncs, també se'ls ha de poder dir a les persones, evidentment se'ls ha de poder acompanyar, no?, i dirigir cap on han d'anar, però sí que és veritat que jo crec que cada cop va creixent més de que qualsevol dubte o problemàtica que tenim ens dirigim a... perquè és la primera administració, és que és lògic.
0: Hi ha una exigència, potser desmesurada a vegades del ciutadà cap als recursos de l'administració, però això també és una pregunta recurrent, que faig a molta gent que està en el món de la política i sobretot en la política local. Aquesta exigència potser també hauria d'anar acompanyada de més recursos, no? De més competències. O sigui, quan estem reclamant des de Catalunya, és igual, un estat propi, Barcelona també acaparar una sèrie de competències que hauria de saber delegar en els municipis o en les comarques. Hi estaries d'acord amb això?
1: Sí, jo penso que per una banda, amb el que primer apuntaves, és a dir, jo crec que hi ha d'haver, que hi ha molta exigència, també ho comentàvem abans, del ciutadà cap a l'administració pública, i la que rep més, no? La de primera línia és l'Ajuntament. Jo aquí trobo a faltar també una mica de corresponsabilitat, és a dir, que la gent, evidentment, que ha d'exigir, ha de poder reclamar aquests recursos, però jo també trobo a faltar una mica de també que tot és finit, no?, i que d'alguna forma hi ha d'haver alguna part també proactiva de la persona a poder doncs, posar-hi aquesta proactivitat per poder solucionar la qüestió concreta. En quant a les competències, sí que és veritat que els ajuntaments i nosaltres a Consorci, que el que tenim són delegacions dels ajuntaments, per tant, també tenim delegacions de la Generalitat, però en qualsevol cas, les competències que ens encarreguen els ajuntaments directament per aquesta delegació són limitades. Les que rebem de la Generalitat sí que és cert que són competències, malgrat que el contracte programa ara, que és el que emmarca tota la financiació o gran part de la financiació dels serveis socials de la comarca i de tots els programes que estem oferint des del Consorci, doncs són delegacions que sí que ens fa la Generalitat i sovint poder no estan ben dotades econòmicament, insisteixo, tot i que el contracte programa ara aquest any hi ha hagut una inversió i s'ha de reconèixer aquest esforç econòmic, no, vull dir que no vull que soni perquè crec que realment hi ha hagut un reconeixement, no?, i un esforç en poder dotar-les cada cop més bé, però sí que és veritat que potser hi ha una mica de dèficit, no?, a vegades entre el que és la competència en si i el recurs que acompanya aquesta competència per poder-la dur a terme. A banda, evidentment, de que, clar, el ciutadà pot tenir problemàtiques diverses i que piqui la porta de l'Ajuntament i que aquella competència en concret, doncs, l'Ajuntament no el pugui ajudar perquè no estigui al seu abast.
0: Aquests dies també hem tingut per aquí el conseller de Drets Socials i, clar, coincidia també en aquesta jornada que hi ha hagut de vaga, no? Tots els treballadors del món social reclamant una equiparació salarial. És el sector més mal dotat, segurament, vaja, segur. També li vam apuntar un tema que és recurrent sobretot en les entitats, que és el fet, no sé si us passa a vosaltres, no?, quan tireu endavant un projecte nou, l'heu de finançar amb recursos que venen d'altra banda, perquè fins que no us arriba el que estipula la Generalitat pot passar gairebé un any. Va dir que, bueno, com estan treballant, no?, que intentaran avançar les convocatòries i de més, però vull dir que amb l'administració també se li ha d'exigir tota una sèrie d'accions que segurament encara no duu a terme.
1: Una mica va lligat amb el que dèiem, eh? Sovint, quan hi ha necessitats i hi ha recursos, o bé programes que engega la Generalitat no venen suficientment dotats, per tant, els acabem assumint, no?, infradotats, i per tant has d'assumir-ho tu o el propi ajuntament, o a vegades també alguns dels programes, recursos que tenim dins el consorci, els hem començat sense finançament, és a dir, perquè la idea ens ha semblat bona, perquè al final nosaltres ens devem als municipis, llavors

0: intentem acostar-nos al municipi, aquest és el que ens mou, no? I llavors, quan tu t'acostes al municipi, quan veus les necessitats que tenen i que tu no tens un recurs o un programa o una solució per a aquell municipi, doncs rumies a veure com ho pots gestionar. I arrel d'aquesta situació que t'estic explicant han sortit programes, serveis, de que quan els hem començat no disposàvem de cap tipus de finançament, ni de la Generalitat ni de cap altra administració diferent a la municipal, Diputació, doncs això, alguna altra administració que no fos el propi Ajuntament, que és el que acabava, no, assumint conjuntament amb nosaltres, perquè al final nosaltres el que acabem fent és, quan comencem en aquests casos que anem de forma tan precària, el que fem és tirar dels recursos que tenim a casa. Llavors agafem, creem equips, intentem veure aviam com... Perquè no pots estar-te esperant al finançament. No pots, o sigui, creiem nosaltres, Nosaltres creiem que no podem esperar el finançament per engegar projectes. El que hem de fer és, quan hi ha necessitat, i si hi creiem, començar, i llavors amb la prova, llavors sempre hem acabat, també t'ho dic, sempre hem acabat tenint aquest recolzament econòmic, però sovint hi ha hagut projectes d'aquests que han hagut de començar amb pic i pala, com qui diu, no? Sí, sí.
1: Quin pressupost moveu actualment?
0: Ostres, aquest any jo crec que el pressupost ja sobrepassem els 9 milions d'euros. Jo crec que arribem als 10 milions d'euros. De fet, el pressupost l'haurem d'aprovar al proper plenari, que el tenim l'11 de novembre. Llavors, tot el que t'estic explicant queda supeditat a que s'aprovi. Però estem parlant, això, 9 milions llargs d'euros. Suposo que al final acabarem tancant amb 10 milions d'euros, que és el que plantejarem al plenari perquè s'acabi aprovant.
1: És una necessitat creixent.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que drets socials, recordem, anys enrere, era un parrac que ningú en feia cas i cada dia hi ha més necessitat i s'ha de donar-hi més dotació.
0: Sí, però a mi m'agrada recordar que no podem estigmatitzar els serveis socials. És a dir, jo crec que abans, opinió molt personal, evidentment es podria debatre, però jo crec que abans el servei social estava molt dirigit a persones amb necessitats, amb vulnerabilitats, i ja ho atenem, això també, però serveis socials engloba molt més. És a dir, consorci d'Osona Serveis Socials, d'Osona Acció Social, engloba molt més. És a dir, englobem des de serveis socials bàsics, que ja atenem aquestes situacions que t'acabo de dir, però també atenem tots els cicles vitals de la persona. És a dir, tenim programes de petita infància, per exemple, tot el tema del canguratge, temps per cures, no? Tenim els espais Activa't, que és per la gent més gran. Tenim programes en prevenció d'addiccions, que és per al jovent i els adolescents. Clar, fixa't, que t'estic donant exemples de diferents recursos que tenim a la Consorci, però que abarquen tot el cicle vital d'una persona. Llavors, jo crec que d'aquí també, no, la importància de dir, han crescut molt els serveis socials, sí, però és que no només fem serveis socials purament dits, no, com els tenim entesos. Jo crec que si ampliem la mirada també és més fàcil d'entendre tot el tema de sensellarisme. Clar, el tema de sensellarisme engloba desocupacions, no només el que viu fora del carrer, no? La persona que no té un sostre, sinó també desocupacions, infrahabitatges... Per tant, fixa't que t'estic donant exemples de situacions molt diverses, no? I que potser s'escapen d'aquella idea inicial com teníem entès els serveis socials. I per tant, crec que ho hem d'anar explicant perquè també així trenquem el fet de que hi hagi gent que no se'ns acosti als serveis socials, perquè hi ha aquella cosa de, ostres, jo no vull anar a serveis socials perquè vol dir que tinc problemes o que tinc...
1: Clar. Beneficiència.
0: Exacte, exacte. Jo crec que això ho hem de trencar, per això m'agrada anar-ho ressaltant, no? Quan una persona és gran i en zones més rurals i no es mou de casa, doncs, ostres, com ho aconseguim, no?, treure-la de casa, en tema, que relacionin, doncs tenim programes de com ara pot ser, per exemple, la soledat no desitjada, fixa't. És a dir, tenim moltes qüestions que, clar, ens permetin anar a buscar la gent perquè encara costa, no?, d'aquesta idea de beneficència. I, per tant, bueno, per això també d'aquí una mica que el pressupost sigui tan elevat perquè fem moltes coses.
1: El fet de que parlàvem al principi, no?, que heu atès més de 25.000 persones. On està el gruix, bàsicament, o està molt repartit?
0: Sí, ostres, hauríem de mirar el detall a la memòria, però jo sí que dic que amb xifres globals, és a dir, quan veiem totes les actuacions que hem fet, jo crec que hi ha una part important, de serveis socials bàsics, també depèn del municipi. Hi ha municipis on el problema que tenen és és una comarca molt sobreenvellida, per tant, hi ha municipis on problemes o atencions tan primàries igual no hi són, però llavors ens estan funcionant molt bé, és a dir, tenim números molt importants de programes com els Espais Activa't, Soledat no desitjava, que abans et deia, no? Tot aquest treball comunitari per desenvolupar la prevenció a la infància, totes aquestes altres qüestions que ens permet enfocar les necessitats de cada territori. Llavors jo crec que les dades globals és difícil de veure-ho perquè ja és una comarca molt, molt, molt variada, no? I jo crec que varia molt en funció de cada municipi. El que sí que hem detectat, i això és una cosa que crec que no s'escapa a ningú, és que tenim una comarca molt sobreenvellida i, per tant, ens han crescut els números de SAT,
1: El SAT és servei d'atenció
0: domiciliària, sí, disculpa. El SAT és servei d'atenció domiciliària, no? El fet de que ens puguin venir a ajudar a casa, aixecar-nos del llit i o dutxar-nos o preparar-nos, l'esmorzar, no? I a l'hora del vespre per anar a dormir, és a dir, aquestes assistències més primàries, no? més bàsiques en el sentit de l'autocura, doncs que vingui dut a terme per aquest servei, doncs aquest servei està en ple creixement lligat amb el que dèiem, no? Perquè cada cop tenim la tendència, primer, a tenir aquest sobreenvelliment i, segona, que volem estar a casa. També estem canviant la mentalitat, no? De que potser no, el continuar estant a casa és un valor afegit per la persona. Llavors, si té aquesta ajuda puntual, doncs pot continuar estant-hi. Per tant, bueno...
1: Clar, el que passa també amb la gent gran, moltes vegades viuen en cases molt velles, no? Amb dificultats d'accés. Tot això també hi podeu participar d'alguna manera, el fet de que... Bueno, hi hagi aquesta facilitat de que la gent pugui sortir al carrer i accedir a altres serveis.
0: Ho fem. Una mica amb el que t'apuntava abans, amb aquest programa de Soledat no desitjada, el que fem és justament acostar-nos, si les persones grans no venen a veure'ns als ajuntaments, doncs nosaltres ens acostem a casa d'ells i llavors els hi fem visites periòdiques per veure com estan, intentar veure quina és la necessitat que té aquella persona i intentar ajudar-la, perquè dins de cada... hi ha moltes particularitats i moltes situacions diverses, però intentar adequar en cada cas la necessitat que pugui tenir i llavors intentar captar-la, perquè pugui anar en algun dels SEIARs, per exemple, les poblacions que en tenen, com ara que els hem implementat, per exemple, a Olost, a Gurb, Sant Quirze de Besora, que estan funcionant molt bé, són de nova creació i estan funcionant molt bé perquè creiem que la necessitat existeix, no? De poder captar la persona, les persones grans, perquè surtin de casa, perquè es puguin vincular amb aquests serveis, perquè es puguin relacionar els espais Activa't, que abans te n'he parlat, no? Quan parlava de diferents recursos, què són els espais Activa't? Els espais Activa't són espais que el que fan es troben el col·lectiu de persones grans que ho desitgin i el que fan són elles mateixes de forma assembleària decidir quines activitats volen fer. Clar, això està molt bé, perquè surten activitats, si un té coneixement del Coll Sa Cabra, em sembla que era l'Esquirol, va sortir una persona que tenia coneixement de les herbes remeieres, doncs el que van fer va ser un taller d'herbes remeieres, no? O si tenen la necessitat de saber com activar no sé què del mòbil per poder-se relacionar amb l'administració pública a través del mòbil, doncs fan un taller per ajudar a ensenyar, no?, aquesta utilització. Per tant, són ells mateixos qui decideixen què volen fer. Clar, això és molt atractiu, això és molt potent, perquè són ells qui decideixen quines activitats volen dur a terme. Llavors, creiem que aquests recursos han de poder ajudar, no?, en aquests casos que deies, no?, de que hi hagi gent gran que es quedi aïllada, perquè el que necessitem és que es vinculin a algun lloc, sí.
1: Deixem parlar també d'un projecte, no?, que des de la coordinadora de voluntariat d'Osona s'hi participa, que és de mentoria social, no?, el de tu a tu. el fet d'aconseguir això, no? Que el voluntariat també participi en accions que pugueu dur a terme, en propostes i projectes, aquest és un objectiu, no? Del que dèiem abans també, que no només sigui rebre, sinó que tota la gent pugui aportar i se'n senti part.
0: Exacte, aquesta corresponsabilitat que dèiem, totalment d'acord. Ens hauràs escoltat dir alguna vegada, per nosaltres el voluntariat és el motor indispensable i l'èxit de molts dels recursos o dels projectes socials que es plantegen. Per exemple, el de la mentoria que tu em deies ara. El de la mentoria, que per qui no ho conegui, és aquella relació que es crea entre el mentor i el jove tutelat, no? Que per acompanyar-lo, doncs, a aquest creixement professional, no? a desenvolupar aquest projecte propi, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ho heu viscut vosaltres, tot el que pugui necessitar el jove, no? aquí estem fent de mentor, doncs jo crec que l'experiència ha sigut molt bona. Quan hem parlat amb tots els mentors, de fet, han reconegut, i els tutelats també, els joves tutelats també han reconegut que és una molt bona iniciativa i que, a més, creiem que s'ha consolidat i està en creixement. Llavors, ostres, per nosaltres és un exemple claríssim de que l'administració pública arriba on arriba i que sense el voluntariat hi ha moltes coses que no les podrem dur a terme. Per tant, celebrar, no?, que des de la coordinadora, un dels exemples de... Sí, però s'ha de posar en valor, no? És un dels exemples d'entitats de que realment tenen la seva raó de ser, de que sense elles hi hauria moltes coses de que quedaries curta, no, que no les podríem dur a terme. Pel que també parlàvem abans, perquè com que comencem molts projectes sense finançaments, doncs el que necessites és aquest voluntari, aquesta voluntària. I a sobre, el millor de tot per mi, és que acaba sent un benefici per amb dues bandes. Per tant, aquesta gratificació d'un mateix, doncs jo crec que s'ha de posar en valor, sobretot amb la societat que a dia d'avui tenim.
1: És un missatge que no ens hem de cansar de donar, perquè afortunadament també els jubilats avui cada dia estan més en forma, tenen molt a portar, i aquest win-win, no? Aquest guanyar tothom, poder, bueno, la satisfacció que dona ajudar els altres, i el que deies, no?, de la societat envellida, si no hi ha voluntaris participant en tot això, l'administració no podrà arribar de cap manera.
0: Exacte, és que es podrien fer tantes coses amb aquest voluntariat si aconseguim anar teixint llaços, què sé jo, doncs imaginar-nos un servei que pugui ser, no?, doncs d'acompanyar la persona gran a comprar o portar-la, acompanyar-la a la perruqueria perquè necessita, que són coses que ja existeixen, no estic dient cap cosa que no existeixi, però que realment et demostra de que si tens una xarxa de voluntaris pots proposar-te o pots tenir l'ambició d'anar implementant, no?, aquestes altres vies, que són serveis que poden acabar ajudant molt i molt doncs els nostres conciutadans. Sí, sí.
1: Fa pocs mesos, jo diria, no?, es presentava la xarxa del sensellarisme. Uh-huh. Això ja està en marxa, està funcionant.
0: Sí, mira, vam aprovar fa no massa el pla comarcal de l'abordatge al sensellarisme i en aquest pla comarcal es preveia la creació de la taula d'abordatge al sensellarisme i recentment l'hem engegat, va ser l'any passat o primers d'aquest any, el temps passa molt ràpid, no recordo ben bé, però fa poc, llavors fa uns mesos. Llavors, en aquesta taula hi participen diferents administracions públiques i també professionals, entitats del tercer sector. Llavors, creiem que, clar, vist la situació de, com dèiem, el sensellarisme no és només aquella persona que visqui al carrer, que a vegades és el que associem inicialment, sinó que aquí s'inclou ocupacions, infrahabitatges, el fet de no tenir habitatges, a dir, és molt global i, per tant, aquesta taula creiem que ens ha de poder ajudar, doncs, a buscar aquestes accions comunes, aquest treball transversal a la comarca, que és molt necessari, perquè aquesta problemàtica a tot Catalunya, o ens podríem atrevir a dir a tot Espanya, amb tot el que està passant recentment, però nosaltres que ens hem d'ocupar del territori, jo crec que aquesta taula és molt important per dur a terme totes aquestes polítiques i si les fem enxarxades, si les fem de forma transversal, també ho hem anat dient, no?, al llarg de la d'aquesta xerrada que estem mantenint, de que quan treballem junts, no, permetem aquesta equitat, aquesta ajudar-nos entre tot el territori a poder-hi fer front i també treballar-ho en diferents sectors, perquè al final l'administració pública altra vegada pot quedar curta, no, de coneixement, d'experiència, d'expertesa. Llavors, home, quan treballes amb les entitats que es dediquen al sector, sumes. I quan sumes, les coses funcionen més bé. Estem contents de poder haver engegat la taula i creiem que serà una bona, molt bona eina pel territori, sí.
1: Ens has explicat, no, que actueu en tots els àmbits i en totes les edats, des de la infància, la joventut, la gent gran. Com us poseu d'acord, no, per tirar endavant projectes nous? Perquè, bueno, heu anat creant serveis, però aneu rumiant també l'opció de crear propostes noves? És difícil? Heu d'estar tots els ajuntaments d'acord o projectes diferents?
0: Jo crec que la forma de funcionar és a través de les necessitats. És a dir, com que intentem, dèiem abans, també, el nostre, al final, nosaltres ens devem als municipis. Per tant, quan caminem pels municipis, quan ens movem pels municipis, anem veient les necessitats. Llavors, jo crec que aquí sempre surt el programa, el servei o la creació, no, d'aquests nous recursos. Jo crec que el que tenim ara, evidentment, hem de continuar treballant, consolidant, tenim, n'hem dit alguns, en tenim d'altres, no, de recursos. Però jo crec que per crear-ne de nous, per exemple, ara tenim sobre la taula el que seria el transport adaptat a la comarca, no? Que per nosaltres és l'assignatura pendent. Se'ns han acostat entitats del sector que ens han demanat que batallem per aquesta qüestió. Ho estem batallant, hem estat fent un projecte a nivell de com seria un estudi, molt ben fet, de com hauria de ser aquest transport adaptat a tota la comarca, i realment és molt costós econòmicament parlant. Llavors, bé, una mica haurem de veure qui no podem fer allò que et deia, de que comencem, engeguem projectes sols i llavors ja el finançament ja acaba arribant. Aquí és inviable perquè té un cost molt elevat, però sí que és important de que, per exemple, ara hi ha una línia de finançament que està anunciant la Generalitat, que veurem en quina mesura ens hi podem doncs acollir nosaltres. Però una mica, fixa't que el que t'estic dient és de que per decidir cap on tirem, no, i cap on creixem amb aquests nous serveis, sempre mirem quines necessitats hi ha al territori. I jo crec que ara, com ara, la que està més amb assignatura pendent, per dir-ho d'alguna manera, seria aquest transport.
1: Transport, que si ens remetem al que hem anat conversant aquí, seria evident, no, que hi hagi aquesta compaginació, aquest mix entre voluntaris i administració, perquè si no és inassumible. Vull dir que...
0: De fet, ja es fa, que no es pot poder dir gaire, perquè es fan coses com...
1: Sí, sí.
0: Cada municipi fa com pot. Però hi ha molta col·laboració, no es pot dir gaire, en el sentit de que són això, col·laboracions de, escolta, baixo, m'emporto tres persones, no? Els municipis se les han enginyat com han pogut per poder cobrir aquesta situació, no? Però sí que jo crec que com a societat hauríem de resoldre-ho, si més no. Nosaltres creiem que la nostra feina és continuar batallant per això, que no deixo de banda. Segurament hem de continuar batallant per això i per molts altres serveis que sempre es poden millorar. Fem les coses molt bé, però sempre es pot millorar tot. Per tant, no vol dir que discrimines, no? Però sí que penso de que com a novetat, com a servei que realment no estem atenent perquè no hi ha aquesta capacitat, aquesta sí que és una assignatura pendent, però de territori, no només d'Osona, de tot Catalunya.
1: Vicky, no sé, segur que has tingut i tens relació amb altres comarques, no? Feu trobades i parleu de mil històries i de com estem Osona en relació amb altres comarques.
0: Bueno, jo penso que estem, no sé, jo penso que estem bé. Osona té un valor molt important, i és que fa molt temps que es treballa amb xarxa, salut mental, serveis socials, és a dir, tots els diferents sectors treballen de forma transversal fa molt de temps, i jo penso que això ha permès de que aquí s'estigui atenent les situacions vàries que hi vagin havent, i jo penso que es viu bé i que estem bé. Insisteixo que el que deia abans, no? Sempre tot es pot millorar, però jo crec que té molt valor i de fet ens ho reconeixen, a fora del territori, de que el model Osona, no, en molts dels temes, no? Per exemple, som model de prova per la integració social i sanitària. Per què a Osona? Doncs perquè a Osona ja hi ha una experiència de treball, amb aquesta forma que t'estava explicant, no? De treballar de forma transversal conjuntament els diferents ens, no? De diferents sectors, no? No només els diferents ens, sinó els diferents sectors, salut, serveis socials, no? Que a vegades que ens hem de mirar més perquè... Per el que et deia, perquè al final les problemàtiques solen ser amb diferents multifactorials, llavors si un treballa per un cantó i l'altre per l'altre, dupliquem feines, no som efectius, llavors jo crec que si Osona s'ha triat com a territori per poder implementar aquesta forma de treballar és perquè ja portem un bagatge de fa molts anys, llavors... Jo crec que aquest és el secret que estiguem bé, que hi ha gent molt potent, entitats molt potents, i les administracions públiques territorials s'han posat les piles i que, per tant, això té el fruit de que crec que vivim bé.
1: Hi ha un sentiment de comarca que molts llocs envegen, això és evident. Vicky, la gent que ens pugui estar escoltant i tingui necessitats, quina seria la teva recomanació? La porta de l'Ajuntament, sempre?
0: Sempre. I serveis socials, no tinguem el prejudici de picar serveis socials, anem-hi sempre, perquè al final és el que dèiem abans, jo us he anat parlant de diferents recursos, programes, i el que oferim per la gent no ho sap, i a vegades encara que ho puguem llegir, no? Que un entri a la pàgina web, que ja ho tenim tot explicat, i la memòria que tu abans t'hi referies, no? Que tenim, doncs allà està molt ben detallat, la gent pot no saber si realment allò és el que necessita. Per tant, si acudim a serveis socials, allà és aquesta porta d'entrada on ens orientaran, on ens derivaran i on ens ajudaran a poder doncs buscar aquella solució en aquella problemàtica que tinguem.
1: Vicky Terricabres, presidenta d'Osona Acció Social, gràcies per estar amb nosaltres aquesta estona i per acompanyar-nos explicant tots aquests projectes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

ella em deia suau. Des dels teus anys viscuts,

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions Masculina de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: I ja no és l'únic càrrec públic català, que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven explicaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes que s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, m'entré per les notícies i aquestes coses que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran 2 combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran 2 combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, ja ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois, en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
18: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Aquedan Cochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
19: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crisi és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
20: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
21: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
20: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
22: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
24: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
23: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
25: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
26: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
25: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
9: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
4: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
7: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 9:15 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aguas Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem, estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès, avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

prop del llit del pare malalt, que la prem i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida que fuig.

mercaders en la misèria fregant-se les mans pel negoci intuït rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit d'inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassionat, amb Ràdio Vic.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Igual si nos equivocamos ahora.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorregut formatiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som
0: Gerard. Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: lo que nunca se olvida.
1: Radio Vic. Apassiona't amb Radio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Apassiona't amb Ràdio Vic. Thank you.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Thank you.
1: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
2: Apassionat, amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques...
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: m'agafar aire i respirar. Abraçades de complicitat, llàgrimes de comiat, no és un adéu per sempre, és tan sols fins aviat. Dies de contrastos, alegries i fiascos.
1: Estic contenta i deprimida, el juny ja arriba.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Sempre anava atabalat

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Strip, la revista de les bones notícies.